Marau, mite d'origen. Diuen que cada àtom del teu cos té bilions d'anys. Diuen que al principi, abans de la gran implosió, abans de la gran explosió, tots els àtoms estaven units. Nosaltres també estem fetes del mateix que Saturn, del mateix que les llunes de Saturn i les anelles de Saturn. També habitem el mateix espai que Saturn. Diuen que la nostra llum és com un desert sense vent, ni aire, ni sorra. La marca dels primers peus que van trepitjar-la molts anys enrere encara resta intacta. Ella també és plena de passes de fa bilions d'anys. Diuen que tots tenim dins nostre cràters de lluna intactes. Diuen que tots tenim dins nostre rastres intactes. Marea 3. Per què entengues les marques de les llunes? Per què? Per què?

0: From the BBC Radio Newsroom, this is Harriet Cass with the 6 o'clock news.
1: Maraca Lab. Crr, crr, crr. Relats i realitats dels col·lectius independents de la cultura. Cultura.

Hola, sóc Anna Bacé i vaig col·laborar fent de càmera per l'streaming durant el Festival Cel Obert i, a més, com a fonosíntesis, juntament amb el meu company Tristan, vam acompanyar Pelatxa fent visuals en directe. Nosaltres, com a fonosíntesi, som parella VJ des de l'any 2000 i les nostres sessions de visuals juguen amb el beat de la música, loops de pel·lis i gràfics, però sempre respectant el beat. Com a VJs ens agrada molt jugar amb la imatge i amb el beat.

0: Per nosaltres, el Festival Cel Obert és una oportunitat de retrobar-nos amb l'essència electrònica underground de Barcelona i alhora conèixer nous artistes i tendències. A més, sempre és un plaer poder col·laborar amb la gent collonuda que organitza, el Kevin, el Jordi Grau. Som col·legues i és un plaer sempre col·laborar amb ells.
1: Maracala. La verdad que la del Cel Obert ha sido una de las mejores actuaciones que recuerdo. Porque fue un día de estos en los que como que todo sale bien. La organización, el sonido, la imagen, fue todo genial, la verdad. Espero que tenga una larga vida el Cel Obert. Y bueno, además personalmente puse cara a un montón de gente que conocía por redes y tal. Y bueno, en resumen fue un día muy, muy divertido.